95.7. Nuracom Fibra Óptica. WiMAX o móvil hasta tu casa. Cubrimos toda la isla. ¿Tienes una casa vacacional? Con nuestra fibra flexible, activa en verano y baja la velocidad en invierno. Somos de Menorca, sin centralitas y con soporte local. Sin llamadas a la hora de la siesta. Aprovecha la oferta de lanzamiento con instalación gratis y precio protegido 12 meses. Nuracom, la fibra de Menorca. Aquest diumenge 2 d'agost arriba la 21a Fira de Productes Agraris Ecològics de Menorca. De 18 a 23 hores t'esperam al Parc d'Esfreginal de Mahó. Gaudeix del millor mercat agroalimentari ecològic, tast de productes ecolocals, música amb DJ Bass, jocs de fusta gegants, bereneta de fruita, contacontes, glosat i molt més. Diumenge 2 d'agost connecta amb la nostra terra des del Parc d'Esfreginal, Ajuntament de Mahó i Associació de Productors d'Agricultura Ecològica de Menorca.

0: 95.7. L'Ajuntament d'Es Migjorn Gran desitja a tots els veïns d'Es Migjorn, amics i visitants, unes molt bones festes de Sant Cristòfol. Que aquests dies siguin d'alegria i festa per a tots. Vine i participa de les activitats que hem inclòs enguany en el nostre programa de festes d'Es Migjorn Gran. T'esperam. És un missatge de l'Ajuntament d'Es Migjorn Gran. Bones festes de Sant Cristòfol. Menorca es reserva de la biosfera. Aquí, el agua es un bien escaso. Haz un uso responsable. Cada gota cuenta.
1: Menorca is a biosphere reserve. Water is a precious, unlimited resource. Please use water wisely. Every drop counts. Thank you for helping us protect Menorca. Consell Insular de Menorca.
2: Sigue a Carrusel en redes sociales. En YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X.

0: Hora 25 con Almudena Lopesino.
1: 95.7. Aquest diumenge 2 d'agost arriba la 21a Fira de Productes Agraris Ecològics de Menorca. De 18 a 23 hores t'esperam al Parc d'Esfreginal de Mahó. Gaudeix del millor mercat agroalimentari ecològic, tas de productes ecolocals, música en DJ bass, jocs de fusta gegants, bereneta de fruita, contacontes, glosat i molt més. Diumenge 2 d'agost connecta amb la nostra terra des del Parc d'Esfreginal, Ajuntament de Mahó i Associació de Productors d'Agricultura Ecològica de Menorca. Menorca és reserva de biosfera i cada gota d'aigua compta. Tanca l'aixeta mentre t'ensabones. Dutxa't en lloc de banyar-te. Omple al màxim la rentadora o el rentavaixelles. Evita els recs innecessaris, perquè l'aigua que estalvies avui és la que tindrem demà. Estalvia aigua. Cada gota compta. Cada gest suma. Consell Insular de Menorca.
2: Es una de las canciones más famosas de la historia del cine y, sin embargo, estuvo a punto de ser eliminada de la película. Tres veces fue suprimida del montaje final y tres veces Arthur Freed, el productor de El Mago de Oz, consiguió incluirla de nuevo con su insistencia, convenciendo finalmente al jefazo de la Metro, Louis B. Mayer.
3: Veamos si Judy da la talla.
2: Y vaya si la dio. La canción que Judy Garland interpretaba con gran emotividad hablaba de un lugar con el que soñaba su personaje, Dorita, donde todo el mundo era feliz y no existían los problemas.
4: Doctor, me parece que esto no es Kansas, ¿sabes? Estamos sobre el arco iris, ¿no ves?
2: Over the Rainbow ganó el Oscar a la mejor canción de 1939 y se ha convertido en un clásico imperecedero de la música cinematográfica.
0: Sucedió una noche, el cine clásico en la SER, con Antonio Martínez.
5: Emergència climàtica. Felicitat sostenible. Anton Soler és un avi preocupat pel que deixarà les futures generacions, però s'engresca amb els convidats que du cada dimecres a la 1:20 a l'Oi Poroi Menorca.
6: Sí, vull dir que el canvi climàtic que existeix ja és una realitat. Ja sé que hi ha gent que el vol negar, suposo que per por més val, és més fàcil negar-lo que afrontar-lo. Però
7: jo crec que més que salvar el planeta, perquè el planeta segurament no necessita que el salvem, perquè quan li interessi el planeta es salvarà. Més que res, això va de salvar-nos a nosaltres i la nostra qualitat.
6: No cadascú, sinó que tots plegats tenim que fer aquesta incidència política per canviar l'entorn, perquè el convenient socialment, el convenient per al món, sigui també el més fàcil individual.
5: Persones que ens ajuden a comprendre el problema del canvi climàtic i que estan fent coses des de Menorca.
8: Las mejores entrevistas, los momentos más virales y la última hora está en nuestras redes sociales. Síguenos en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, X y WhatsApp.